Hati ditefuk di khas bahu diri. Itulah skalazi de fanaz distante. De l'altar d'art. Iwata